0: gràcia, la verdad que m'ha fet gràcia. No, no, tu.
1: Si no riem, no vas tu.
0: Hòstia.
2: Mola, o
3: sigui... Mola.
0: La que no has hecho, esta.
1: Vale, cuenta para la